0: Mentre, quan es fixa la gela, per aigua es fa creu de sexe.
1: S'ha tingut de mama cuina, a força per la culpa que s'ha dit de caro.
0: Per la pel·lícula, cura de la semblant, l'ha recuperat, a mitjà.
1: L'ha recuperat, no va tenir part, la passa no. S'ho està de la cuina, no, que visqui, no,
2: diu. Ell diu, que va fer, que fem plana. S'ha de dir, que va dir, s'ha de dir.